vull, perquè tinc ganes que plogues. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada, perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi, perquè vull, perquè tinc ganes...